Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
3: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
4: Hacemos la conmemoració con dos llambordes, la Carme Claramunt i el Josep Mercader i Llagostera.
3: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
2: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Fes-te'n voluntària. Fes-te'n voluntari. Fes-te grans lovers. Ser millors. Creu Roja. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
3: Hey everyone, it's Miley Cyrus.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade 70s, 80s, 90s, apagat una mica de 2000s, i rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas. Més endavant tindrem l'Esteve Llop, que ens presentarà alguna cançó. I res, que estigueu fent el que estigueu fent, us agraïm de tot cor que estigueu aquí a l'altre cantó d'aquest programa, que s'emet per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes i també a la televisió. Els divendres a 8:45 al canal 39 de la UHF per Barcelona i el Vallès

0: en línia a la FM al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, a Girona Capital i al Gironès, Manlleu i l'Osona, al Baix Llobregat, també al Vallès, a tots els companys i companyes del Maresme, Barcelona, tot el barcelonès i l'àrea metropolitana, també al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, també directament a Sitges i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, anem a començar el programa d'avui. Tranquil·lets, ens anirem, com és habitual, animant progressivament, i ho farem amb una cançó original del gran Prince, que l'any 1990 va reversionar des d'Irlanda Sinéad O'Connor, que també ens va deixar. Una cançó que es deia Res comparable a tu, Nothing compares to you.
1: It's

Aquest programa conté una sintonia i algunes veus en off generades amb intel·ligència artificial. En Jordi Casas, en canvi, és 100% humà i encara no hem trobat el botó per reiniciar-lo quan es queda penjat.

de Hippie Zone, una cançó que va compondre Harold Faltermeyer, el de Axel F, per la pel·lícula Beverly Hills Cops, amb Eddie Murphy, superdetective in Hollywood. És directament Glenn Frey, un dels membres dels Eagles, els creadors de The Hotel California, amb una cançó de l'any 1985 de la sèrie de televisió de Don Johnson, Miami Vice, aquí coneguda com Corrupción en aquest cas, Miami. Molt bé, una mica de Glenn Frey, You Belong to the City. Glenn Frey ens va deixar malauradament i ara el que farem és recuperar una cançó d'un duet molt, molt famós als anys 80. Sandra, pel seu I'll Never Be Maria Magdalena, i el seu marit Michel Cretu. Ells van formar directament aquest duet, aquesta banda que es deia Enigma, temes com Sadness o aquest

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.
1: We sit together on the sofa.

quanta poesia que hi havia en aquelles cançons, eh? Res a veure amb Bad Bunny i amb l'actualitat musical. Com ha canviat tot, eh? El món, la música... I ara mateix recuperarem un tema que segurament havíeu ballat al màxim i també per Sant Joan. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també a la televisió, al canal 39 de la UEFA, ara mateix amb Opus i això que es deia Life is Life.

0: Aquest és el show de cada setmana. Això és el Hit Parade amb Jordi Casas.
1: El Hit Parade, com Jordi Casas.

0: Una de les primeres cançons que vaig punxar amb uns plats Lenco, eh? No hi havia ni els tècnics, imagineu-vos.
1: Fa anys, d'això, Cases?
0: Sí, fa uns quants anys, senyor Casamajor. Molt bé, abans escoltàvem Enigma

directament des d'Alemanya. Quan aneu a Eivissa, abans d'aterrar a l'aeroport, doncs aviam, ja es veuen unes cases. Una d'aquestes és de Sandra i Michel Cretu i l'altra és de Mike Caulfield, vale? En propers programes posarem una mica més de Mike Caulfield. A vegades repetim cançons, però, clar, no podem estar un any sense posar aquests grans èxits de la música, no? Ostres, què tal si després de I'll Never Be Maria Magdalena amb Sandra...

0: Molt bé, senyors i senyors, un dia d'aquests posaré... És que hi ha diferents versions d'aquesta cançó. Aquesta era una versió d'app, això una miqueta instrumental, oi? De Italian Boys Forever Lovers. Molt bé, com és habitual, cada setmana tenim amb nosaltres el plaer de donar la benvinguda a l'Esteve Llop. L'Esteve Llop, un home que també doncs fa ràdio directament des de temps memorables. Esteve, què ens has preparat avui perquè els oients i les oientes de Hit Parade puguin gaudir?
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions. Anem a fixar el focus en una cançó de la història de la música. Viatgem ara als anys 80, concretament al 1982. Recuperem una cançó de l'agrupació The Pointer Sisters, un grup musical nord-americà format l'any 1969 a Oakland, a Califòrnia, i que, atenció, encara segueix en actiu. Una cosa realment increïble perquè aquestes senyores deuen tenir... De fet, us ho podem dir. Mireu, per exemple, la seva cantant Ruth Pointer té ara mateix 80 anys. No sabem si fan encara moltes actuacions o no, però el que fem avui és recuperar una de les seves cançons més paradigmàtiques. Música divertida, música 100% ballable, com aquest èxit del 1982 que es deia I'm So Excited.

que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu. I lo sabes.

Chicago. Jo ja posava house als anys 80 i això dins l'àmbit del acid house. S-Express amb Them from S-Express. Una cançó que vaig presentar com a novetat i una altra que vaig presentar també com a novetat més o menys a la mateixa època. Anem a recuperar això de Yes and the Plastic Population, The Only Way Is Up.

0: una mica de Yasmin Evans, que actualment té 66 anys, aquella russassa que l'any 88 va ser número 1 a Anglaterra amb aquesta cançó que es diu The Only Way Is Up, Yes, and the Plastic Population.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, apreciat Esteve, a punt de marxar. I us esperem a la propera edició de Hit Parade. Us hi volem a tots i a totes. Us deixo amb Per Gessler i la malaurada Mari Fredriksson des de Suècia, Roxette amb Dangerous. All

Zonza. Jenny Martinez.

0: dissabteros, dissabteres. Ja tornem a ser-hi. Ja tornem a posar en marxa la maquinària del Fem Dissabte. El programa d'èxits i novetats.
1: Aquí comença. Aquí comença. Fem Dissabte. Fem Dissabte.
0: Molt bon dia des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte 26 de setembre. Primer dissabte de la tardor que compartim amb tu fins les dues. Amb bona música, bones històries. I jo que t'acompanyo, que sóc en Genís Martínez. Gràcies per ser-hi.
1: El Top 20 de la setmana.

0: Hem començat amb molta força aquesta edició del 26 de setembre del Fem Dissabte. Primer en Robbie Williams i Miss Monique. I ara des d'Alemanya, Robin Schulz. Take it slow.
1: Fem Dissabte.

I aquí tenim la posició 19 de la setmana dintre de la llista del top 20 del Fendi dissabte. Pay That Tool, els nois de One Republic. Ara agafem la nostra màquina del temps, però no marxem molt lluny. Escoltem una dels Blue All Rise.

0: Justament principis del nou mil·lenni, l'any 2001, quan aquest hit sonava a totes les emissores de ràdio de la mà dels Blue. All Rise ha passat per aquí per el fent dissabte de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest dissabte de tardor anomenat 26 de setembre. Aquí estem compartint fins les dues un munt de hits.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Ara amb els Miranda. Despierto amándote. És la número 18 de la setmana i va ser la cançó oficial de la Vuelta a Espanya. Bon dia.

posar-li rima al teu cap de setmana. Des de la teva ràdio favorita, la 98.7, Ripollet FM, al 107.9, Ràdio Sant Joan. L'original de Bill Withers, el Lovely Day, però aquesta és la versió que ha fet Anderson .Paak, s'anomena Good Day.

És justament el que desitgem, que tinguis un bon dia. Lovely day. En aquesta versió 2026 es diu A Good Day. Anderson .Paak, el clàssic de Bill Withers, que s'ha passat per aquí pel Fem Dissabte. Ara viatgem a 1979 per recuperar-te una de Cliff Richard. Això s'anomena We Don't Talk Anymore.

Són records musicals que ens encanta repassar-te aquí el fent dissabte. We Don't Talk Anymore. El número 1 mundial del 79 de Cliff Richard. Que serveix quasi per fer una petita pausa, escoltar uns consells i tornar enrere amb molta més música. Així que no desconnectis. No parem.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

és la nova cançó 2026 d'un senyor que ens va conquerir fa uns quants anys, el 2013, amb un tema anomenat Impossible. Des del Regne Unit rebem la música de James Arthur. És novetat de la setmana aquí al Fem Dissabte. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te fins les dues a través de Ràdio Sant Joan i Ripollet FM en aquesta edició del 26 de setembre del Fem Dissabte. Ara una versió d'un clàssic de Chris Rea.

la original On the Beach de Chris Rea. I aquesta és la versió que han fet els York. Una altra de les noves que presentem aquí al programa i que compartim amb tu. Ara arriben els Take That and Feel My

la nostra màquina del temps que ens ha portat a 1985 per recordar una en solitari de Freddie Mercury, I was born to love you. La recordaves? Jo crec que sí. Aquesta és la versió 2026 del clàssic de Sam Paul, She Doesn't Mind. Ace al Riviera. Bon dia.

Més històries noves que han arribat aquí a la redacció del Fem Dissabte. La veu Teddy Swims ens presenta Perfect Man, l'home perfecte. El creador de hits com The Door o Lose Control té nova cançó. I per suposat són aquí el Fem Dissabte. There is Life, Disco Dome.

productors de moda al món disco funk són els Disco Bomb. There Is a Life, la nova proposta 2026, que per suposat també són aquí al programa, i també té nou àlbum Chakakan. Aquesta és col·laboració amb l'australiana Sia.

hem de dir que l'àlbum de Chaka Khan és una autèntica joia, amb col·laboracions com aquesta de Sia, o també col·laboracions com la de Lenny Kravitz, o el Boogie Sin My Soul, que va ser número 1 a la llista. Recomanable 100%. Abans d'arribar a les 12, els House Martins.

Obrint nova hora d'èxits des del fet dissabte des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest 26 de setembre amb la música de Jordi Sánchez, OBK. Aquesta que ja fa setmanes que presentem i que es diu Nunca me quisiste. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te. Ara de la mà dels australians Tons and I. Aquesta cançó és novetat i es diu Mercy. Give me a moment.

El seu gran hit va ser Dance Monkey de fa unes temporades. Tot un número mundial dels australians Tones and I, que s'han passat per aquí amb la seva nova història que es diu Mercy.

0: Esta es la Summer. Formarà part del nou àlbum de James Blunt dintre de la llista del Top 20. Ara agafem la nostra màquina del temps.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez.

el One Hit Wonder del 91 de The Farm. Van revolucionar les ràdios amb All Together Now. Nosaltres l'han recobrat per tu des del fent dissabte, des de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan. Ara amb la música de Cedric Gervas. M'encanta el Garabé.

I és que venim carregats de novetats aquesta setmana. Aquesta de John Legend, el creador de All of Me, torna amb Daylight.

Fa poqueta setmana es va ser número 1 amb Whisper. I ara ho intenta amb Don't Go Break My Heart. Joel Curry. Abans de fer una pausa, Robbie Williams. Candy.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir... Jo seré aquí quan et faci falta.
4: Creu Roja.
5: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.

es la número uno de la semana. El so de Topic i Lucky Ones. Una cançó que per cert vam descobrir aquí al programa d'èxits i novetats al teu fent dissabte. Cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Bon migdia!

Role. Un descobriment del nostre company Luis López, que es diu Legacy. Sonant aquí amb força, en aquest migdia del 26 de setembre.

0: Fem dissabte amb Genís Martínez.
1: S'ha passat per aquí l'entrada més important de la setmana, Maluma i Shakira, amb aquesta història que ha sonat i que es diu Agua. Ara Miley Cyrus.

forma part ja del nou àlbum de Miley, publicat el divendres passat. Let's Get Married és una de les noves cançons, juntament amb una altra que escoltarem més endavant, que es diu Bad Persons. El retorn de la que va ser Hannah Montana és novetat de la setmana aquí al Fem Dissabte. Ara tirem la vista enrere i recuperem una de Real McCoy, un clàssic anomenat Another Night. Bon migdia. Gràcies per ser-hi.

compartint com sempre les millors dels 70, 80, 90, 2000. Des de la 107.9, Ràdio Sant Joan, 98.7, Ripollès FM. Primer dissabte de la tardor. Per encara, però encara amb un regús a l'estiu. Another Night, Real McCoy. I ara s'espera una altra de les que hem vam descobrir aquí. Deep Dive. El so de Yoto. A l'antena.

ocupant la posició número 7 de la setmana del dintre de la llista del Top 20, Deep Dive de Yotto. I ara amb el nostre DeLorean ens plantem a 1983 per recuperar aquesta conegudíssima de la Human League, Don't You Want Me.

En antena, Yanis Martínez.

durant unes quantes setmanes t'hem punxat aquí a la ràdio el seu single anomenat My People. Avui ha pulsat la nova de Jay-Z, Get This Started. Algo així com començar, que és el que fem nosaltres, començar aquesta tercera hora que ens porta directament fins les dues aquí a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM, al costat dels èxits, les novetats i algun que altre record. Soc en Genís Martínez i per mi és un plaer acompanyar-te en aquest 26 de setembre 2026. Ara amb el projecte de Bausà. Després de Magnetic, coneixem aquesta que es diu Love Myself, bon migdia.

De moment la deixem aquesta setmana en el número 6. Love Myself, de Bauzà. I ara viatgem a 1986 per recobrar-te el One Hit Wonder de les Wags. Un tema que arriba directament a les teus ulls, Right Between the Eyes. La compartim amb tu des del 27.

Com et deia, les 5 primeres comencen a sonar el Fendi Sopta i la número 5 és per Miley Cyrus. Té nou àlbum i aquesta és Bad Versus. És a les D.O.D. amb I'll Be There. Una altra de les novetats que presentem aquesta setmana aquí.

0: estàs al lloc indicat. On neixen els èxits. D.O.B. I'll Be There, donant pas a Bruno Mars i Karol G.
1: On neixen els èxits.
0: Ens esperen amb Still.
1: Fem dissabte.

Setmana a setmana van escalant posicions a la llista del Top 20. Una de les noves històries incloses al nou àlbum de Karol G. Col·laboració amb Bruno Mars que es diu Still. Ara tornem a viatjar amb els 80 amb Company B. Això és Fascinated. Apuja el volum de la teva ràdio.

Totes aquestes cançons estan guardades a la capsa de records del Fem Dissabte. Les millors del 70, 80, 90, 2000. I les obrim per tu dissabte rere dissabte. En aquest cas, una de Company B que es diu Fascinated. Ara tornem al club Back to the Club.

0: arriben directament des del Regne Unit, des de les Illes Britàniques, el projecte Clone. Back to the club. Fem una pausa i tornem, entre d'altres, amb el número 1 de la setmana. Així que no marxes.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
1: Ahir vaig veure la Maria.
2: I com està la seva filla?
1: Encara és complicat, però es troba molt millor.
3: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Say it, say it. El clàssic del 85 de Iggy Daily. Serveis per començar l'últim bloc en aquest 26 de setembre del programa d'èxits i novetats del teu Fem dissabte. Bloc en el que coneixerem quin és el nostre número 1 de la setmana. Abans escoltem la número 3 amb Ugel i Moving to the Sound.

una pinchallada de Afro House. Amb DJ Goya. El programa d'èxits i novetats. All the hits and Jenny's Martínez. I la col·laboració de Jason Derulo. Mi Chico.

0: Si siempre...
1: És la música del malagueny Pablo López. El passat divendres publicava el seu nou àlbum anomenat 4, on trobem aquesta cançó que és col·laboració amb Lola Índigo. Casi siempre. Take Our Time, una altra de les novetats que presentem de la mà d'Oden & Factor.

és una mica d'Italo Disco, com el que pots escoltar al programa del nostre company Josep Lloret, Bit 45, a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Talking to the Night. Clàssic dels clàssics a la música Italo Disco, com et deia. Ara la reina del pop està imparable amb el seu nou àlbum Confessions 2. Aquesta setmana des de la número 2 i amb col·laboració amb Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Són les cançons més importants de la setmana. La número 5, Miley Cyrus, Bad Pursuits. A la número 4, Karol G amb Bruno Mars, Still. Número 3, per Uguel, Moving to the Sun. A la número 2, aquesta que acabem d'escoltar, de Madonna i Kylie Minogue, anomenada Love Sensation. I ara estem a punt de descobrir quina és la cançó més important de la setmana, la nostra número 1. A més, serveix per tancar edició, la del 26 de setembre del 2026. Primer dissabte de la tardor que hem compartit amb tu des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. A la producció, Maria Serrano. A la direcció, Josep Lloret i Josep Giral. I qui t'ha parlat, i encantat de fer-ho, el teu amic Genís Martínez. Si tu vols, la setmana que ve tornem.
1: Això és un número 1.
0: I per finiquitar el programa, una banda que celebra els seus 50 anys d'història. La banda de Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen, els U2. Número 1 de la setmana al Top 20, amb Street of Dreams. Que acabis de passar un fantàstic cap de setmana. Ens trobem el proper dissabte. Que vagi molt bé. Adéu.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Welcome to G-

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not any.
1: Son las tres.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carmen Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
5: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
4: En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest divendres un jove de 19 anys acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, furt d'ús de vehicle i conducció temerària. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan els agents van detectar una moto a la zona de Font del Rei que circulava sense claus, fet que indica que podria ser robada. En veure els agents, el conductor i el passatger van abandonar la moto i van fugir corrents. El conductor va escapolir-se, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i dos agents van resultar ferits lleus. D'altra banda, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que ha omplert el pati de Vila Paquita de música, gastronomia i cultura valenciana. El vermut i la paella popular han estat alguns dels protagonistes d'una trobada que també ha servit per compartir i reivindicar aquesta cultura. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
6: A Cardedeu, el pati de Vila Paquita ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que reivindica la cultura valenciana a través de la música i la gastronomia. La jornada ha començat amb un vermut amenitzat amb música en directe que ha reunit famílies i participants en un ambient festiu i distès. Així valoren la celebració des de l'organització.
7: És una jornada festiva, que tothom està convidat, a un nivell gastronòmic,
8: cultural, musical.
7: Sí, i és una jornada de passar-ho bé i ser comunitat.
6: Després del vermut, la jornada ha continuat amb una paella popular en una trobada que busca mantenir vius els vincles amb la cultura valenciana i convertir la gastronomia i la música en espais de comunitat.
4: És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Converteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up? It's Khalid.
5: Ripollès FM.

0: Las 4. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
3: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojang de Moja, l'Alt Penedès, torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Moja Tast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església. Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
5: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Crom Acústics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mojenc.
6: Sí que ja vam millorar doncs, o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no? A la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtic aquesta plaça, el seu fanal, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no? Que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que, en principi, no ens plantegem un altre lloc.
5: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
3: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Radio.
1: On sents la música.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
3: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
8: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 9:15 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per a la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
3: Atenció!

0: Bagallo,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Son las 6. Vipulens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
3: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
5: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar a ser un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Barresca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre que dona inici a la temporada tardo-hivern del patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
3: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: σε Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μουνέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. En marxa des de fa mitja hora la manifestació del Sindicat de Llogateres a la Puerta del Sol de Madrid i en altres punts de l'estat espanyol per exigir al govern central que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, el lema és ni una Mari Carmen más. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel mateix Sindicat de Llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. A tot això, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres aquest dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. A tot això, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres aquest pròxim dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores i la jornada de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
4: Un dissabte on la calor ha quedat molt més frenada, molt més continguda a l'interior de Catalunya, i és que veníem d'un divendres amb una màxima de 37 graus. Doncs bé, avui els valors a les màximes han quedat clarament per sota dels 35 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Vinebre. En una tarda que hem tingut el pas de molts núvols als íprims, el creixement d'alguna tímida nuvolada al sector del Pirineu. I demà diumenge acabarem la setmana ja amb inicis de canvis. Ja a primeres hores del matí tindrem nuvolositat ben compacta tot el litoral i prelitoral català, que pràcticament ens acompanyarà durant tota la jornada. A l'interior, pas de núvols als íprims, i a la tarda, creixement de moltes nuvolades, sobretot al Pirineu, on podríem tenir les primeres precipitacions. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'avui dissabte.
3: En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades: un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està absolutament garantida. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades, un home de ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 9:15, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Aquí escoltes tots els impactes.
1: Ripollès FM.
0: Enjoy. Ai, ai, ai.

Osona, eh? Una zona que es diu Osona. També saludem els companys i companyes del Baix Llobregat, del Vallès, del Maresme, una altra vegada els de Barcelona,

de la terra ferma, terres de Ponent, els andorrans i andorranes i a tots aquells que esteu allà, doncs, passant, per exemple,

a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, encetem el Jordi Casas House, també dient que ens podeu escoltar en línia i que tenim un bonic podcast perquè ens escolteu fora d'hores d'emissions a la FM. Ho podeu fer a iVox i també a Apple Podcast, també a través d'una altaveu intel·ligent i també en línia, que vol dir online. Molt bé, em podeu contactar a Jordi Casas G a Instagram o a Jordi Casas House a TikTok. Molt bé, anem a encetar el programa amb aquestes grans promos que en Jordi

té una sintonia i algunes veus en off generades amb intel·ligència artificial. En Jordi Casas, en canvi, és 100% humà i encara no hem trobat el botó per reiniciar-lo quan es queda penjat.

Jo no sé si quan soni aquest programa encara ho serà, però ara mateix us puc assegurar que sí. És el Storm 25 Mix, la nova versió d'un tema històric de la música de ball.

0: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas.

Posem una música espaterrant. Eren Dimitri Vegas, Bounty Hunter Brandon per Hoops, donant pas a Say My Name amb Eran, Groove Generation i Terry B. Ja ho sabeu, les novetats del house i de la música electrònica

Atenció, perquè després posarem una altra cançó d'ell. Sempre ens ha passat unes coses exclusives com aquesta. Això és un

tema de George Washington Benson, que es deia Give Me the Night, dels anys 80. Aquí estem mesclant en Bíblia en directe, oferint-vos temes exclusius, no n'hi ha ni un que estigui a una llista allò pública, i ara una mica més.

bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aferracar.

0: senyor Jordi Casas, Caos i Hit Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

si estigués constipat, eh? Jesús, gràcies, Granada. Bé, també els acompanyava Gally J per You Can Feel It, donant pas a Scream and Shout, la darrera producció de G-Wall

0: cançó del Jordi Casascaus tenia efectes secundaris.
1: Casascaus.

i companyes, marxem. Gran cançó amb Secret, un sampler directament dels anys 90. No diré de qui és, per respecte a aquest home que ens passa un munt de música bestial. Es diu Who, és de Malta, i això es deia Burning Deep. Durant pas, per dir-vos adéu, a Felipe Avelar i Disco Balls amb Bass Talking, la darrera producció de Who Plays. Companys i companyes, marxem. Ens

0: I sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món.
3: House, deep house, dance.
2: La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.

started shining.